TFM Montalba per l'emissiu en cita, cupo cap emissiu d'actualitat e culturalo. Soi pla content de vos trobaiuei per vos parlar de mantunes causos que son sortido recentement d'una cultura occitana. Per exemple, un curtmetratge que es disponible sus Octele, que se sono la melodia de la Zubelios, donc vos parlarai d'aquel curtmetratge, e après vos parlarai d'un subjectes que existis encara, mas que desapareix veleu un poc, que són les belliados. E les belliados és quicon que se fa dins tots els països del món e dins tota la llengua, mas també e bé en llengua nostra, en occità. E en fin d'emissió, parlarem de les actualitats del cantó e anem a començar en música, com de costum, e anem a escoltar una cançó de Monsieur T. Ere Jubens, Lugot de l'Anaïs.